gràcies perquè la teva ànima s'estremeixi d'emoció. De cor a cor. De dilluns a divendres, de 22 a 1 de la matinada. Les nits d'Àngel.